amics, avui amb vosaltres, com de costum, cada dia, normalment, en la Ràdio Occitània, us anem a parlar d'un poble més, un d'aquests pobles que fa que grans, petits o grans, han participat completament a la nostra història i han reeixit que nosaltres siguem el que som, doncs els països catalans i Catalunya, doncs us invito a escoltar amb nosaltres una història i els costums d'un poble que es diu Colldejou.

Doncs ara anem a passar les coses sèries o serioses i anem a parlar, doncs, del poble. Però primer anem a fer 5 cèntims d'on es troba. Aquest poble es troba en el Baix Camp. I el Camp de Tarragona és una vasta plana encarada al litoral i circumdada per muntanyes, formada per 3 comarques, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Camp, que aquest és el que ens interessa. Aquesta darrera és a més meridional per la seva situació entre el mar i la muntanya. Les seves platges reben el merescut qualificatiu de Costa Daurada. La sorra fina cobreix una línia costerera gens abrupta i d'aspecte suau, que només queda interrompuda pel port turístic i el pescador de Cambrils. A la zona interior hi ha la serra de les muntanyes de Prades i la serra de la Mussara, els cingles d'Arbolí, la serra de Argentera, les moles de Colldejou i de Llebreria i els de Dals de Vandellòs. La capital comarcal, Reus, queda a la plana intermèdia en una cruïlla de camins i és el centre cultural, comercial i de serveis més important de la comarca. En general, el clima és molt sec, bufa el vent de serè o el mestral, fent que s'escambin les boires i els núvols i deixant un cel clar i net tot l'any. Aquestes característiques climàtiques fa que el perill dels focs sigui sempre present, però amb tot es conserven frondosos boscos en les zones muntanyoses. L'estació més plujosa és a la tardor, que proporciona el 40% del total anual, seguida per la primavera, que proporciona el 30%. La comarca limita al nord amb la Conca de Barberà, al nord-est amb l'Alt Camp i a l'est amb el Tarragonès i a l'oest amb el Priorat, i el sud-oest amb la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre. Les comunicacions principals permeten que la comarca estigui molt ben connectada amb les principals ciutats catalanes, ibèriques i amb l'estranger. Quan les comunicacions per carretera destaquen l'autopista mediterrània, AP7, la T11 Reus-Tarragona, l'A7 Barcelona-Algesires, l'A27 Tarragona-Montblanc i la G14 Eix Tarragona-Andorra, Salou-Seu d'Urgell. El transport per ferrocarril es fa amb la línia Barcelona-Reus-Madrid, l'aeroport de Reus connecta internacionalment la comarca i facilita també l'arribada del turisme a la Costa Daurada, que és un lloc, doncs, que veritablement fa plaer a tothom. I per cloure sobre el Baix Camp, podríem dir que ell agrupa 28 municipis, repartits en 697,1 km². En general, els termes municipals són de mida mitjana, i només 3 superen els 50 km². Vandellòs i Hospitalet de l'Infant, 102,67 km, Mont-roig del Camp, 63,31 km, i Reus, 52,78 km. La densitat de població general de la comarca és de 240,8 habitants per metre km², però es pot considerar una comarca molt poc poblada, ja que Reus i Cambrils són les dues poblacions que agrupen més habitants amb densitats de població de 1.885,3 i 743,3 habitants per km² respectivament. No m'ho sé, n'est pas quelque chose d'extraordinaire, extraordinaire. Enfin, pour nous, oui, c'est très extraordinaire, mais en comparaison à des autres endroits où les gens sont 2 millions, 3 millions d'habitants, disons, dans une ville, donc encore... Dans le Baix Camp, n'ayez pas peur, vous pouvez vous promener sans être obligé de marcher sous les gens qui sont allongés par terre en train de faire la sieste ou bronzés au soleil sous les sables très fins de ces plages de Baix Camp.

ara bé, podríem dir, com tota la gent que no coneix el lloc, però esclar, aquí a Tolosa de Llenguadoc, en terres occitanes, segurament, hi deu haver-hi alguna persona que són d'aquests pobles, perquè si mirem bé, des d'aquella dissortada data del 36, o del 39, per dir la veritat, doncs quantitat de gent de les terres catalanes van arribar aquí, en aquesta Tolosa de Llenguadoc. Molts d'ells, dissortadament, doncs, els anys passen i doncs, ja no són aquí entre nosaltres. Però és, ja us dic, dels que queden, no és d'estranyar que quedi sempre algunes vegades persones que són fins i tot de poblets que es diuen Mare de Déu, d'aquest poble, doncs sí, d'aquest poble hi ha gent, i ens hem sorprès moltes vegades que hi ha gent que ens truca per telèfon dient, ai, que bé que heu parlat del meu poble. Doncs bé, és una cosa que ens encoratja i per això es volem parlar de tots els pobles de les comarques de Tarragona. Em direu, doncs, com anar-hi, com hi fou aller a ese village de Colldejou. Doncs teniu, per exemple, unes orientacions breus. Els pobles grans més propers són Reus, que és el capital de comarca, Falset, que és el cap de la comarca del Priorat, i els de la costa, Cambrils i l'Hospitalet de l'Infant. Per la Nacional 340, agafar l'encreuament direcció Montroig i seguir sempre la direcció Falset. Des de Reus, direcció Riudoms, Montbrió del Camp, i Montroig i Colldejou. On estem i qui som? Voilà, saps aquella cosa clar, neta i precisa? On ho som i qui no som? La situació geogràfica, municipi del Baix Camp, situat al límit de la comarca amb el Priorat, de cara a les moles de Llaveria i de Colldejou, 214 metres. El terme és molt abrupte i tancat, ocupat en unes tres quartes parts per bosc i pasturatges, i poc apte per al conreu. Té una extensió de 14,20 km quadrats. El poble, a 431 metres d'altitud, està situat al vessant meridional de la Mola de Colldejou. L'única via de comunicació per arribar-hi és la carretera local de Montroig a la Torre de Fontaubella. L'activitat econòmica, la població viu de l'agricultura i tot el que el conreu és inviable en les tres quartes parts del terme per la configuració i orografia del sòl. Els conreus són bàsicament de secà, només es reguen els petits horts per fer recapte per casa. I predominen doncs els avellaners, els ametllers, i amb una avicultura decreixenta hi ha pres importància de ramaderia, així com l'elaboració de formatges artisans i de cabres. Però és un village donc, on elabora de formatge, de chèvre i de altres formatges, puisque la terra n'est pas tellement apte en ce qui concerne pour l'élaborage et la récolte, donc automatiquement on a déjà une industrie adéquate au village, parce que la plus grande partie de l'orographie du territoire donc, n'est pas apte à pouvoir labourer ou faire travailler la terre. Il y a des amandiers, il y a des garoubiers, il y a quelques amandiers de viticulture, pas beaucoup maintenant, à une époque peut-être oui, mais en fait, donc, qu'est-ce que vous voulez? Les gens sont obligés dès qu'on trouve quelque chose qui est valable, on se verse à ça, et ma foi, on n'en est pas mécontent puisque les affaires, ils marchent très bien d'après ce qu'on a entendu dire aux gens.

Continuant parlant de Colldejou, la història, segons en Toda, es tracta de l'antic coll amb Jovi romà. La primera notícia documental es troba a les butlles del papa Anastasi IV al 1154 i de Calixte III al 1194. Arriba l'any 1197 i Albert de Castellvell retorna a la vila i el terme que retenia il·legalment al convent d'Escornalbou i des d'aquell moment passà a formar part de la baronia. En conseqüència, passava a senyoria de Barcabisbe participant als esdeveniments polítics i bèl·lics que esdevingueren en els segles posteriors juntament amb tots els pobles de la baronia. Les primeres dades de la població són de l'any 1497, quan tenien 9 focs. El 1553 disposava de 13 i de 18 al 1708. Com tots els altres pobles de la baronia, augmentava la seva demografia i tingué un gran impuls a l'economia de la vila durant els segles XVIII i XIX. És en què el segle XX quan s'iniciava la davallada demogràfica i que actualment encara continua. Amb el que fa referència als llocs d'interès, l'església parroquial de Sant Llorenç, amb un campanar octogonal i contraforts, també és interessant la capella de la Mare Déu de les Malalties, el Mas de Magrinyà, hi ha restes d'un fortí que les guerres carruïnes. Cal destacar la mola de Colldejou com a punt de referència excursionista. I la gent del poble se'ls diu colldejuencs i de renom són fumats, ja que hi havia una llarga tradició carbonera i de treballs forestals. Doncs voilà, c'est une façon de tourner pratiquement dans, avant dans le temps, maintenant c'est moins déjà, mais avant dans le temps pratiquement tous les habitants de chaque village avaient des surnoms, on leur donnait des surnoms individuellement peut-être, mais en plus les gens d'un village ont adressé tous d'une certaine façon. Au chez nous, au pays catalan, c'est comme ça, maintenant bon, dans des autres endroits peut-être pas, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut pas être parfait, on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais enfin, nous avons nos traditions et ma foi, qu'est-ce que vous voulez, on les garde de garde. Segons un altre mitjà d'informació que hem tingut sobre Colldejou, diu, el sector muntanyós, el límit amb el priorat entre les moles de Llebria i de Colldejou, la mola és punt de referència excursionista i hi ha restes d'un fortí de les guerres carruïnes i formar part de la baronia d'Escornalbou. Que fa referència a les dades, habitant 197, extensió 14,20 km quadrats, l'adreça plaça Sitjar, sense número, de l'Ajuntament, i hi ha la festa major del dia 9 al 15 d'agost per Sant Llorenç, penúltim cap de setmana d'octubre a Sant Rafel. Els llocs d'interès, l'església parroquial de Sant Llorenç, com us he dit, la capella de Mare Déu de les Malalties i el Mas de Magrinyà. I lloc d'interès natural, Mola de Colldejou, punt de referència excursionista perquè tota la gent doncs, pugui anar i veure aquests llocs meravellosos.

les terres de Gal, roques com les de Benet, serres de cavalls i pàndols, i un vi que porta alegria, inspirem pintors artistes, somniadors de nit i dia.

Els peus són terra calenta. Els peus són terra calenta. Les mans són tot.

Doncs us recordo breument doncs, que Colldejou es troba en el sector muntanyós, al límit amb el Priorat, entre les moles de Llebrí i de Colldejou. La mola és el punt de referència excursionista i hi ha les restes, com us he dit ja dos o tres vegades, d'un fortí de les guerres carruïnes, format part de la Baronia. L'habitants en té 197, no tinc aquí el cens de l'any personalment, perquè em perdonin si n'hi ha més, millor. Extensió 14,20 km quadrats. L'adreça, doncs, és plaça Sitjar, sense número, amb el número de còdic 43310. Festa Major del 9 al 15 d'agost per Sant Llorenç, penúltim cap de setmana d'octubre de Sant Rafel. Llocs d'interès cultural, església parroquial de Sant Llorenç, capella de la Mare Déu de les Malalties i el Mas de Magrinyà. I lloc d'interès natural, la Mola de Colldejou, punt de referència sostenible. Voilà, je vous ai dit, à propos, tout ce qu'on avait à dire sur le village. Enfin, nous ne partons pas encore, nous ne partons pas, puisqu'on va vous continuer à vous parler un peu, disons, de la comarque del Baix Camp, comarque de laquelle il fait part du village de Colldejou, que je vous ai parlé jusqu'à maintenant. On va écouter une musique et de plus, on va revenir.

Seguint sobre el Baix Camp, tot i que el pes del sector primari no és gaire elevat, això és causa majoritàriament del fet de que la indústria és molt important a la comarca, però la superfície destinada als conreus l'any 2002 era força extensa, 22.590 hectàrees, segons dades del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. La fruita seca, principalment l'avellana, doncs l'avellana de Reus, en general la que porta el nom, ha sigut tradicionalment el conreu principal de la comarca, però el mal moment dels preus d'aquests productes ha fet que l'avellana anés perdent pes, passant de 12.875 hectàrees conreades amb aquest producte de 1989 a 8.135 el 2003. El canvi, en canvi, el sector de l'olivera ha anat augmentant la superfície del conreu en els darrers anys i el 2003 va representar una producció de 27.555 tonelades en 8.316 hectàrees i el 1989 eren només 4.031 hectàrees. L'oli que es produeix a la comarca és de gran qualitat i de denominació d'origen siurana. El principal port pesquer de la comarca és el de Cambrils, que representa el 7,6% de les captures de tot el litoral tarragoní, 1.471 tonelades el 2001. En la composició del PIB industrial, el subsector d'energia, aigua i extractives, que representa el 62,5%, és el més important. El nombre d'aturats, doncs ben segur, això no ens interessa, sí, a tots el Llenguadoc. I, per exemple, el 2001, la renda bruta familiar disponible per habitant fou de 11,5 milers d'euros. L'any 2003 hi havia 2.599 establiments de tallisses a la comarca, representa el 2,41% dels establiments catalans. Tot això és per donar-vos una idea, per la gent que comprèn el català, de la vitalitat de la comarca. De la comarca, però ben segur, no és la Costa Brava, perquè en general, doncs bé, a Catalunya, quan on parla des d'endroit, des d'on turística, resta la tradicional Costa Brava, qui fa que, bon, les gens, depuis des décennies, donc, arrivent jusqu'à là-bas. Mais petit à petit, les gens, ils sont allés plus vers le sud, ont fini par traverser les pays catalans, ils sont arrivés au pays valencien, et pas contents de ça, ils sont allés jusqu'à l'Andalousie. Chose qui fait qu'automatiquement, donc, vous voyez, tout le monde a droit à vivre, et quand on a de belles choses à montrer aux gens, donc, il faut pas se priver des choses là-bas. Le centre touristique par excellence de la comarque est Cambrils, ja que té 30 establiments hotelers, dels 70 totals, amb 5.539 places. Mont-roig del Camp i Reus en tenen 11 i 12, respectivament. I, per exemple, després hi ha Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant amb 8 establiments hotelers. A Mont-roig, a Cambrils i a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant és on hi ha més càmpings, 7, 6 i 3, respectivament. Els establiments rurals es troben dispersos a les poblacions interiors de la comarca, a Riudoms, és on hi ha més, 4. Un dels hotels de Montbrió del Camp és un hotel de 4 estrelles amb instal·lacions de balneari. Quan a l'oferta complementària de restauració comarca està dotada amb 137 restaurants i 411 restaurants-bars, a la comarca n'hi ha 37 establiments d'agències de viatges, 25 de les quals són amb seu a Catalunya i 12 és una sucursal amb seu fora de Catalunya. En plus, bon, je vous dis, c'est des repas, bon, vous savez, les mélanges traditionnels, où vous pouvez avoir l'alternance poisson, cuisine maritime, puisque Cambrils, le port de Cambrils, il est là, sagement, disons, dosé avec la cuisine de montagne ou cuisine de l'intérieur. Je vous ai dit déjà qu'il y a un vin extraordinaire. Il y a aussi une huile plus que peut-être extraordinaire, puisqu'il porte l'appellation d'origine siurana. Et croyez-moi, pour nous les Méditerranéens, qu'on soit du nord ou du sud de la Méditerranée, quand il s'agit d'avoir de l'huile d'olive, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'impensable, impensable, faire une salade avec de l'huile de tournesol. No, no tinc res contra l'oli de tornassol, però en fi, personalment, escolteu, pa, ni pensar-ho, això ja val més que no ni ho pensem, segur. Unes llesques de pa amb oli i unes llesques de pa amb sucre, que sigueu catalans del nord o catalans del sud, crec que a tots nosaltres ens agrada. És part de la nostra tradició culinària, és part del nostre tarannà de tots els dies, de la nostra vida de tots els dies,
I bé, si anem a ser més difícils, doncs, per exemple, unes amanides amb bacallà esqueixat i pebrot escalivat i esbarzínia o barzínia, doncs, escalivada també, un got de vi, doncs, esclar, es pot ser molt més difícil encara, i això és no d'haver-n'hi prou, no d'haver-n'hi prou, això és per fi, veieu, jo que m'he criat a Nova Franja, doncs, per nantros, com diuen allí, doncs, nantros, un abadejo, escalivat amb oli i pebrots i albergínia, doncs escolteu, un bocí de pa i érem la gent més feliç que hi pugui haver-hi. Potser ens hauríem menjat una altra cosa, però en aquella època no n'hi havia, o era més difícil, doncs amb aquests menjars de base ja en teníem prou. I mireu, si veiéssiu a la ràdio el maco i el ros que soc, mare de Déu, no, ni maco ni ros.

doncs veieu, sé que aprendre a sumar. Per tot, doncs, que l'oferta del sol i platja és el més conegut de la comarca, també trobem una àmplia oferta cultural. Un exemple és la Ruta del Modernisme a Reus. Es tracta d'un conjunt de 26 edificis emplaçats al centre de la ciutat. Aquests edificis emblemàtics daten a la darreria del segle XIX i principis del XX, però són fruit de l'esplendor econòmica que va començar a tenir Reus al segle XVIII, quan era la segona ciutat més important de Catalunya. Gaudia era natural de la comarca i, per tant, no és d'estranyar que hi hagi deixat la seva petjar. I ara, doncs, per exemple, jo crec que serà més o menys la darrera cançó que anem a escoltar, però dedicat, i que em sigui per mi un record, doncs, d'aquestos pobles de la Franja, d'aquestos pobles, diríem, de la part del Maestrat, on hi he viscut i on he estat temps, doncs, de cara amb ells i de record a tots vosaltres, desitjant que us sigui de vostre grat, us dediqui a tots vatros una cançó que em recorda la meva joventut també, a un baico de set musiqui, oi, bé.

Bé, doncs, amics del nostre programa, arribat xinutxant amb la seva fi, us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, als nostres amics de Coll de Jou, gràcies per la informació que m'heu fet rebre i moltes gràcies i us desitjo que passeu una molt bona fi de tarda. Adéu-siau i a la vegada que ve.

articoli del Cristian Andreu per aiutare le 17 di febbraio del 2022 sul sito dei nostri partenari medievaloc.com intitolato La settimanio indipendente. Un des presfaces mai desconegut de... Un dels presfaces mai desconegus de l'història occitano medieval o fuguet, sense dubte, la confirmació històrica de l'independència septimana al segle VI. Les eres que coneixen un poc l'història d'aquella regió occitano afirmarion pla que septimania, també conegut com Gutia, que septimania, t'avais connu de comme Gutillo fuguet son qui est un territoire de mai del Real Megot ibérique. Mas la suspreso ben setto curo on descubris que fuguet pas toujours natal entre les siècles 600 atal entre les siècles 6 et 7, pramo que fuguet tabé, malgrat que pendent pau de temps, un realme independent. Après la conquista dels francs de les annades 507 et 509, les gots poderon salvar gairebé tota la costa mediterranea amb l'ajuda dels ostrogots. Settimanio demurè d'empei a quelle poco come una provincia gotto a Melibas, Lengodol, as Pirineus orientalos e l'est d'Arieggio. Alla debuto del segle, Sacela, inclusio tabe le Ruerghe, le Gavaudan e Beleu, l'Albiges e le Belai. De diocesis come Ludevo e Uges cambiaran... De diocesis como Ludebo e Uges cambiaran de mas mantus gots en 572 le gots conquiston turna mai Ludebo mas en si gots en 572 le gots conquiston turna mai Ludebo mas en 670 pedun arisitum bigan u ales ve pedun arisitum, c'est-à-dire biga ou ales aro. Veit bilos romanos formon pat de la settimanio dalaro Narbuno, Elno, Carcassuno, Besies, Adde, Magaluno, Nimes e Tampuradomen Aritium.

Lur territoria arribo fins a la muntanya negro i l'ai se venos mai. Se venos. Mas en la es l'ere i almi dels... Mai en la es l'ere i almi dels francs. L'insegurità sa che la dimurarà dannados pramu che Narbuno sarà saccato due scots per francs e Carcassuno tre scots. Curo le settimans purio... Settimans pueran pai mai chuputa a quello situaciu liuva gubernaire de settimanio es proclamat rei liuva gubernaire de settimanio es pluc ah liuva gubernaire de settimanio es proclamat rei a Narbuno mas pas rei de la peninsulo iberico. En 677 resta cara al trunzum fraire Leo Gibild Leo Gibild e desseparara settimanio del scotch iberiz. Le realmi dependen de settimanio demurara pas gaire su escriget Carles del Pla a l'istorio du citanio. Son che fins alla morte del re Liuva en 673. Pramuca che la nado settimanio tornara al real megot iberic. Mas la politico anticattolico de Leo Gibild, le gots de settimanio eron de murats arias, mentre che le gots iberics vengerun catholics, provocarà l'inquietud del settiman spenden las sen annados seguentos. Felicitaciu. En 587, encaro le arias settimans e le nobles gots del país se rebellarion turna mai, mas... Capitaran pas. Les problemos intens de la real migot iberic provocaran maitat en 631 la proclamació del gubernaire Septima Sisenant cum rei Mazaro de tout l'estat got. Alaro començarà l'antisemitisme dels gots iberics pas brico aimat pel settima iberics pas brico aimat pel settimans pramu de la nauto populaciu giusibo che ha sul territori. Aprep la revolto del Dux Paulus en 673 les gots iberics donaran la settimanio al duc Lup e gaujaran pai mai fa de leis antisemitos per settimanio. Après les concili de Toledo, auran sunque un exceptiu settimanio, un territori che, quand les arabes et les iberbers passaran en 711 l'estate de Gibraltar, tornara liure, torna mai. Liure e independent, insieme a Catalunya, almenys fins a l'annado 714, giul rei Aquila. La settimanio independento, un article del Christian Andreu paregut le 17 de febbraio di 2022 sul sito dei nostri partenari medievaloc.com. Un article del Christian Andreu paregut le 20 de febbraio di 2022 sul sito dei nostri partenari medievaloc.com è titulat La battaglia di Salvetat 1817. En 1816, tout semblava perdut pels Utsitas. Les cruzats avion conquistado la majorità de las grandes vilos e des villages. Les cruzats avion conquistado la majorità de las grandes vilos e villages. E un cavalier del nord. Les cruzats avion conquistado la majorità de las grandes vilos e des villages.
Et un cavalier nel not, si mouri mon fort, ero amadesse reconegut pelae Francesco Moduc de Narbuno. Cumo, duc de Narbuno, conte de Toulouse, e vescunte de Béziers e Carcassonne. Sa que là, al país, comenceron de puja de busis, ca filmabon cu citanio, pur io turna a be, turna mai la libertat. La meta is annado comencet un revolto del zucitas dirigit. La meta is annado comencet un revolto del zucitas dirigit pel fils de Ramu de Toulouse, Ramu de Jube, che vendrà Ramu le seten. Leu les zucitas conquistun bel caire, apre pun se ce pas gaire lung. Leu les zucitas conquistun bel caire, apre pun se ce pas gaire lung. De mai en mai de villages de la regiu, levat de carandos vilos como Toulouse, comencen tabé a dubrir luros votos al fil del conte Raimondi. Es a coincina... Comencen tabé a se dubrir las votos al fil del conte Ramondi. A cos un signal pels ucitas que l'uro libertat purio. Es a cos un signal pels ucitas que l'uro libertat purio torna a la ves e caro es le moment per torna a l'uccia. Pau caprep e mil doixen dudge. Pau aprep, en 1817, les Uxitas comencen un guerre de guerrillo contre les cruzades de Montfort. Cada cop que hi ha un grup de cruzades a Medinoire du Ruda gent pesca mis Uxitas, són assautats i raubats. I subventuats. Les ducs de Narbonne i Comte de Toulouse, Simon de Montfort, ha de mai en mai besoin de gent pelutxa. E gagna contra aquelles ucitas que volen pas acceptar de ses sus basals. E la situación ben de mai en mai critico pes cruzats. En 1217, Roger de Comenge esta belle marit de Guillemino primiero del Spalias Subeira catalan. Aila es decidit de comenzar la conquista de Toulouse. A Merugie y a Tabé Ramu 7 de Toulouse, es decir, a Merugie de Toulouse. A Merugie y a Tabé Ramu 6 de Toulouse, le viel que fa dannados que fugiguet capa Cataluño per se salva la vida. Le 7 de septiembre d'aquello annado l'armado aliado uccitano e catalano daisso en darie un village catalan. E catalano daisso en darie le village catalan de Gerri e passo la frontiera per comenzar l'attacco. Sa che là, a San Giulia, curo bolun passa Garuno trapognuno picciun armado cruzado dirigido per Juris, un ucita, fisera Montfort, e cacumo. Juris, un ucita, fisera Montfort, e cacumo toco de les aresta. Malgrat i fusques in un armado, mentre che l'armado aliado pot pla defensa l'autro ribo e purio causa un gran dannage als aliats catalans e ucitas. Amai, le cami ero estat lunca prepassa sot, liavossi e esteri da neu, e l'armado aliado esaro fatigato. Se calunco se repausa. Se repausa e espera l'arribado dell'armado principale de Raimule Sisen. Passa Garuno, sunque ame las armados de Bennat Catre, de Comenge e de Ramu Rugge. De fuix, es dangerous e se purio pati d'uno desfaccio grevo e acaba avans l'uro la nobo campagna uccitano per la libertat. Paimens, sunti calques giunts a prep. Paimens.
païments, son que calques junts aprèp, arribo in arma do Toulousano e les aïats podon començar a passar garuno sense danger. Pendei junts 11 e 12 de setembre de 1217 se debanet la batalla de Salvetat entre las armados aliados occitanos e catalanos e l'armado cruzado. Que busquet pa fa gaire contra un nombre aro o? Que busquet pas fa gaire contra un nombre aro o? Pla superior d'aliats. Saquera ensageron de resistir. Mas capiteron pas e patigueron d'uno desfaccio militar grepo. Dempei a l'aro le cami de Toulouse es dubet e les aliats continuaran fins a la Vilora Mondino sense resistencio per la libera. Les Toulousa recebun l'armado aliado a Medecritz de gioio e leu la vilo demurarà liure de gioio e leu la vilo demurarà liure aprep che fugueron tuats tutis les cruzats che ia de dis. Toulouse es liure, torna mai. De gioio e leu la vilo demurarà liure de gioio e leu la vilo demurarà liure aprep che fugueron tuats tutis les cruzats che ia de dis. Toulouse es liuro, torna mai. Un forte ensaget pla de la conquista torna mai, mas i pedet lapido al seggir. Un forte ensaget de la conquista torna mai, mas i pedet lapido. Un forte ensaget de la conquista torna mai. Un forte ensaget de la conquista torna mai, mas i pedet lapido. Ah! Si pedet l'abido al seggi. Tut so gagnat en 1209 per scrusats, fuguet petut en 1217. I semblet que les occitats tornaven a esser liures lluent de les urus de la guerra començada. Per la Gleiso e les cruzats. La batalla de Salvetat, 1817, un article del Christian Andreu paregut le 20 de février de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com. Article del Christian Andreu paregut le 24 de février de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat D'Occitas al Portugal. L'història és, de coig, un sen fi de suspresos desconeguts. Coneixien ja, pas gaire, sur la presència d'armados e de culus ucitas sur laiteros catalanos, ucitas sur las teros catalanos, aragonesos e bascos, pendent l'edat medieval o pramu de la famosa Reconquista. Mas es pas blico conegut que les occitas dintreron tabé mai al sud de la península e arriberon dinde regius plaluinianos d'Occitanio como Portugal. E avei puden dire que forso territoris portugueses meridionals fugueron conquistats e pei colonizats per d'occitas en aquella època. L'Alentejo n'est serio un exemple segu. Tout serio començat en 1199, quand les reis sans primier de Portugal donnaient les territoires coneguts à la Rocumo, herdat de Safa, als Templiers. Herdat de Safa, d'edat de Safa als Templiers. Al nord, la regió era delimitada pel flume Tejo e al sud hi havia so que apeixerion les vilatges de Nisa, Castello de Bida,
Castello de Vida e tabi un tros del territori caluro d'aro de moro din l'estate spagnol pa proche de la frontiera attuale dels Jus Estats. La regiu fuguet donado pel rei portugués pramun que hi havia pai di gus e que hi calio envia de culus leuleu per defensa se calio le territori contro las atacos arabos e berberos. Leu, les templiers bastigueron un castel per defensa la regiu de possibles atacos sarraginos. Pei li mateix rei anunciet que hi havia una cosinat e que era una mà d'arriba de centenars d'usitats que colonitzarien le territori. L'arribada dels culos usitats pa immense de banet pau a cap pa. Se devanet pauc a pauc e pas tutis d'un cop. E hi arriberon al long de les annades seguentes. I daries que hi arriberon colonizero le territori de Safa. Serio pas briques tunan e descubri que les cruzucitas que arriberon en aquelos terros del sud portuguès demureron tujun proches de castel bastits pesgaries demureron tujun proches de castels bastits pels guerriers demureron tujun proches de castels bastits pels guerriers templiers. Prèp d'aquelis castells, les ucitas poderon bastir a l'entour a més seguretat d'hostals e d'eglésios e fundar de viratges nous que restarion l'ataco sarrasino. Mas, també, valieron l'urnu d'origino en aquelis viratges. Le numai sette clara l'uro d'aro es le del village de Nisa. Pramunque les ucitas cariberon de bei ucitanillo eron de la vila ucitano de Niso. Ai si bastigueron un village a me la toco de bastir uno novo Niso. De remembrar que sur los documents escrits tapats de l'espoco le nu baliato proposat. De remembrar que sur documents escrits tapats de l'époque, l'énumaliat ou prépausat est Nice Nova, pramunque y a déjà une Nice Velia, la ville provençale de Nice. D'autres nous remembrons tabé que les ucitas arriveront sur aquel territoire méridional portugais pendant l'époque médiévale, al siècle XIII, et fondèrent des villages à Melenou, d'Ares, Arles, Montalba et Toulouse. Et Toulouse. Tutos aquellos vilos ucitanos situados a vei din l'estat francés. La letra de fundación y de seguridad de aquellos nuevos vilos u villages, les famosos feu, arribet a pei. Pauca pauca. Per ací, la primera fuguet donada pel mestre Dom Frei Estevan de Belmont a la vila de Nice entre les annades 1829 e 1832. Una vila que justament e fins al segle XVI encara era escrito Niso, N-I-S-S-A, como se pasaba en un citanillo.
Mai en la edat medieval, local Juslinyac era i vilatges d'Ares o E. D'Ares e Montalvão fugueron anexats a Nisa en 1836 e Alpallion e Toulouse. Alpallion e Toulouse. Toulouse en 1853. La vila portuguesa de Nisa, a l'oro d'Aro, és un pla pulido vila que fuguet habitat ja pendent l'època del Neolític. És famosa per sus formatges de... És famoso per sus formatges de bastidos terrasques estonantos que cal visitar sun le castell del segle XIII, les portes de vila, portes de vila original. De bastisus de bastiments trasquestunants que cal visitar són le castell de segle XIII, le castell de segle le castell del segle XIII, les portes de vila, portes de vila originals de l'època medieval, les glaïsos de Matris del segle XV e de Misericòrdia del segle XVI, a mai de diversos monuments megalítics. Per així, és estonant de descobrir qu'un pulido vilo meridional de Portugal fuguet colonizado e habitado al segle XIII per Ducitas, plaluent de lur país d'origino. Sa presència demora malurosament noi son que din l'inu de la vila e beleu les produces típics com l'aigo mineral o le formatge tras que famos per sa qualitat al Portugal. Cusi que sio, se poden visitar l'Alentejo e la vila de Nisa, cal pas d'oblida que fuguet un regiu conquistado e colonizado per Ducitas. Ducitas al Portugal, un article del Christian Andreu paregut le 24 de febrier de 2022 sur le site de nostre partenari medievaloc.com. Montage.

0: Benen Escuta, las filles de Cucagne, Sucami, de Saint-Jean, et Cucagne, qui est cartoon, d'un Bertout, bah, qui, d'une des festenals, tabé sur YouTube, serait mirable, ou encore, l'ousmane sociale, et sur la scène, et bah, oh. Continuez, en parlant des médiévales, en B, Esther Mimard, d'une médiévaloc.
1: Un article del Cristian Andreu paregut le 15 de setembre de 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com e titulat L'Irlandès medieval, secondo partito. Malgrat que hi ha mai de 187 sagas irlandesos de la nauta edat mejana que demoron escritos, se pot pas parlar d'autus. Son d'històries tribals, locals, que creixen a Meriten e que de cots parlen de fenomens mitològics celts irlandeses d'abans l'epoca cristiana. Totes les històries parlen tot junt de presfatges anteriors a l'an 650. Eren dits per de poetes o de trobadors de temps en curo al poble. Alguns parlen de guerres tribals desformades a militants. Ells i caires creixen pas tot ce que diuen. Curo le cristianisme s'expandiguet per l'illo, lei trobadors començaron a estudiar les llibres dels monasteris e a treballar ensem amb la comunitat de l'Aglèixo. Vol pas dire que d'empei a aquella epoca crearon històries nacionals, mai aimados pels religioses. La llengua celta fuguet utilitzada al costat del latí e les històries celtos vengueron històries irlandeses mai del gust de l'Aglèixo. En Europa, per contra, l'Aglèixo usèt del latí per destruir les ancianes històries paganes. Curo arriberon les vikings al segle VIII e peili normans anglosaxons comencèt un període de troubles que durario cap a la fi de l'edat mejana per Irlanda tutto. Malgrat que tacò, demoron encara mai de 4.000 pagines escrites d'aquella epoca en gaelic. Sonque las històries dels dits cicles de Ossian e de Fenian son mai que 3.000 e encara n'hi ha de milierats de mai per classificar encara. Mas la tradició pagana de Muret din la saga de Woing de Etain on pot legir qu'aussi es le paradis pagà celto. Etain fuguet uno dibesso e tornet a naixer humano. Le marit tabè abandonara le mond dels dius per la segui, se sa pas se demoreron en Irlanda com humans ou se tornèron al paradis dels dius. Pramo que Irlanda fuguet tout junt un paradis. Un estudi pla prigun d'aquel tipe de literatura gaelico demostro a loro daro que hi ha forso personatges que fugueron reals e pas sonque mitologics ou legendaris. A tal, meve, Conor Mac Nessa, Cuchulain e Fionn Mac Cumhail fugueron de personatges històrics reals com Armini, Dietrich de Berna o Edsel, que visqueron entre les segles primer e trezen e, per així, la cultura e les llengues gaelicos són, segons forces e caires actuals, pla mai superiors a d'autres continentals com la germanica. Vol pas dire que és una cultura que demoret fins a l'uro d'aro. La llengua gaelico irlandeso medieval o fuguet l'ancessuro de tutto e les autres llengues gaelicos actuals. Urusumen es tutto demorado din les manuscrits medievals d'aquello pla luignano epoco. E pas realo l'idei romano e grego que tutto e les autres cultures fuguessin barbaros. Mas justament pramu d'aquellis libres saben vei que aco fuguet pas a tal. Les celtos conquisteron Gallio, Belgico, le not Italia, pats de Germanio, Suisso e pats d'Hispanio, las illos britannicos e saqueron Rumo, Grecio o encaro Anatolio. E aco vol dire qui con. Son històries que parlen de bastidos, de vilages e de vilos, de persones, d'un viatge de viure trasque realista. tal son que valía le nude la y principalos sagas gaelicos medievalos per cumprene luro importancio. Le tuaza de Dannan, le cicle d'Ulster, le cicle Fenian u encaro le cicle dels reis ne son sunque calcunos que demostron importancio culturalo de la lengua gaelico irlandeso medievalo. Le primier autu pas anonim restacata me de libres en lengua gaelico es Tige Amach, que muriguet en 1828, comencet su nobro en latin tut parla de la fundació de Roma Pei, e curo l'imperi Roma tumbo, comenzò a usar del gaelic e aprep escriura sunque en lengua celto. Le libre nes le libre, dice, dels quatre mestres, ya pascap de literatura europeo nativo am un libre medieval atal. E parlar de poesia d'aquella epoca es parlar d'un senfi d'autus medievals posterius de que n'aven en caro l'obro. Un des primiers fuguet Pangurban que escriguet l'obro a per aquí l'an 900. Es uno poesia delicado, fino, pla trabagliado e tabé pla caratteristico e singularo. Citi. Tumbet la terra dels homis saberuts, tumberon lei trubadus, e aro capome apren cusi canta, cusi truba, pramu que le nostre desti es tumba. Felicitaciu. Sa che là la benidù negre del poeta sembra che se debba net passe a com malgrat la marido situaciu attuale del gaelic irlandese suei en aquelillo pramu che la lengua e la letteratura gaelicos fugeron uno de lai mai grandos di tutto l'Europa medievalo a tal cal au reconeisse e ne parla isi domencar e se desconigut vol pas dire nega les presfaces. La lengua gaelico irlandeso fuguet, e es encaro malgrat tut, uno de las culturas historicos majes de nostre continent. L'irlandès medieval segundo partido, un article del Christian Andreu paregut le 15 de setembre de 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com.
0: Grand merci, c'est Termimer et à Plalev sous la zone des radios Haute-Citagne et des musiques. Avant de parler des Coco Chanel, Eric Frage, Papelmal.

0: Bonjour a toutes, bonjour a tutos e benvenuto din la vostro emissiu Occitano Furoburo en directe, realizado en partenaria ambe l'associaciu Aquiloc. Aquesto emissiu es diffusido per Decibel FM, Antenne Doc, Bram FM, Brenig FM, Radio Galaxy, Radio Gran Brive, Radio Lengadoc, Radio Libre en Périgord, Radio Occitano, Radio País et Radio Vicomté. Al programa d'aquesta messe d'abriol de 2026, hi haurà l'actualitat del moment. Hi haurà pas paraules d'escolars, mas anem parlar de l'ensenyament de l'occità d'Insolt, amb un reportatge seguit de la supressió d'un poste a l'escola de Grama. E hi haurà un cop de projectu amb Alain Roy, lo tresorier de l'associació Aquiloc, que nos parlarà del festenal Escambis. Hi haurà també d'idees de sortides en Carcí e Aldela e de musico occitano actualo amb Massilia Sound System, Arnaud Kans, le duo Meunier-Villeneuve, La Soubirano. Mas pel moment anan escuta DJ Helip amb lo reggae d'un classic de la musica occitano, lo famous Secanto, himne occita, attribuït a Gaston Phoebus et reproduzit amb l'ajudo d'un intelligencio artificialo. C'est Stéphane au micro et je suis ravi d'être en votre compagnie.
1: Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio.

Países d'Europa, une émission de Radio Occitanie amb le soutien de la région Mietium Pyrénées. La descoberta de l'història, de la geografia, de la cultura, de les llengües, de la música, dels països d'Europa i de l'Unió Europea.

Bona tarda, amics. Avui amb vosaltres, dins el nostre programa, anem a passar una estoneta junts. I en aquesta estoneta, doncs, us vaig a donar el màxim d'informacions i de coses que potser no sabeu sobre un poble molt bonic, com tots els pobles de casa nostra, que es diu la Canonja i que es troba al costat de Tarragona.

Continuant a parlar de la Canonja, el terme antic de la Canonja és situat al Camp de Tarragona, com us he dit, a la comarca del Tarragonès. Té 733 hectàrees d'extensió, és a dir, 7,3 quilòmetres quadrats, el 11,78% de la superfície del terme de Tarragona, 62,24 quilòmetres quadrats, amb la Canonja i Tamarit. Es compon de la fusió dels antics territoris de la Canonja i Mas Ricard i del petit terme de la Boella. El seu perímetre és el d'un polígon molt irregular. Parteix amb el terme de Reus pel nord i per l'oest, amb el terme de Tarragona per l'oest i sud-est, i amb Vilaseca de Solsina per l'oest-sud-oest. La Canonja es localitza entre dues carreteres, com us he dit ja, principals, on no hi ha la ruta de Tarragona a Reus, CN420, i al sud de Tarragona a València, la carretera nacional 340. Disons, bon, je vous ai dit, il y a eu des hauts et des bas, je vous en parlerai un peu plus tard, mais en fait, on va essayer de vous exposer, disons, la situation en général et les premières bases, disons, de l'histoire. La Canonja és un altre dels nuclis de la població que, amb motiu de la industrialització petroquímica, ha sofert en els darrers decades un gran canvi demogràfic i urbanístic. A partir de 1964 quedà annexionat al municipi de Tarragona i des de 1982 gaudeix d'una certa independència administrativa com a entitat municipal descentralitzada, amb la concessió d'un nou terme més petit que l'anterior i seguint els límits parroquials per part de la Generalitat de Catalunya. El municipi canongí es constituí al llarg de la història com a resultat de la fusió de quatre termes independents, la Canonja, Mas Ricard, la Boella i el territori. També la colonització romana hi deixà la seva empremta, si bé sense la monumentalitat d'altres pobles veïns. D'origen romà, de Mas Ricard, en parlen abastament moltes làpides, carreus i inscripcions que s'hi han anat trobant, algunes de les quals estan adossades en la façana del seu castell medieval. Probablement es tractava d'una de les moltes viles romanes escampades tot arreu del Camp de Tarragona. També altre indret de la població i el límit amb el terme de Reus s'hi excavà en l'any 1976 el jaciment de la vila romana dels Antigons, actualment soterrat per una edificació industrial. La primera notícia documentada sobre Mas Ricard pertany als inicis del segle XII, quan es concedí permís reial per bastir-hi un castell, feliçment restaurat en l'any 1992. Foren senyors del castell de Mas Ricard les famílies Centelles, Llorenç, Castellví, i a partir del segle XVIII els Llar, que el tingueren fins a ben entrat al present segle. El nucli de la Canonja sorgia a redós d'un antic mas del capítol de la catedral de Tarragona, emplaçat en un petit turó de 60 metres d'altitud, que serví probablement com a lloc de repòs i explotació agrícola dels canonges de la seu. La primera referència documentada és del segle XIV i correspon a una qüestió de delmes. Fortes foren les disputes entre les poblacions veïnes de Mas Ricard i la Canonja al llarg dels segles arrel d'un decret del Tribunal de la Rota, 1678, pel qual s'establia el trasllat de la parròquia de Mas Ricard a la Canonja, a causa del descens de la població experimentat per la primera. Darrerament, al segle XIX, amb motiu de la nova llei d'ordinació del territori i no gaudint cap dels dos pobles de suficient terme per constituir-se cadascú en municipi propi, foren fusionats en un de sol en 1848 sota el nom de la Canonja. Destacarem com a monuments l'església parroquial de Sant Sebastià, d'estil neoclàssic, i el porxo de l'abadia antiga, que és una antiga porta d'entrada al clos de l'antic de la vila. De totes les masies existents a l'antic terme, cal destacar, per la seva importància, la de la Boella, documentada a partir del 1150. Senyors destacats de la Boella, al llarg de la història, han estat les famílies Montserrat, Ses Guàrdies, Gimenells, Siscard i, darrerament, els Canals. El 3 de març del 2003, l'Ajuntament de Tarragona ha acordat traspassar al de la Canonja la totalitat de les competències prèviament sol·licitades, les màximes permeses per la llei, i actualment el consistori està format per un alcalde
Ider Regidoge. Voilà, petit à petit, un village, disons, qui est historique quand même. Donc bon, les va-et-vient, les avatars de l'histoire font que parfois n'a pas réussi à rester toujours indépendant ou fait partie, disons, d'un village touchant ou la ville la plus importante. Mais progressivement, la ville a réussi à avoir, disons, un système d'autodétermination, tout en étant fédéré à la ville la plus importante qui se trouve à côté, qui est Tarragone. Voilà, qui c'est qui dit que nous ne sommes pas assez têtus pour nous battre toujours pour essayer d'obtenir ce que nous voulons? Vous vous rendez compte, les villages, depuis beaucoup, même des villages qui, depuis le Moyen-Âge, ils ont toujours essayé d'avoir ce qu'ils ont voulu, et à la fin, ils l'ont eu. Donc voilà, ça, ça fait partie peut-être de notre caractère. Qu'en pensez-vous si nous avons écouté notre musiquette? Nous avons écouté notre musique et nous avons tourné. Bravo, hein?

hem escoltat aquesta musiqueta que mos ha dut una miqueta a tots nosaltres en aquestes terres de l'Ebre que no estan tan llunyanes de la vostra, però en fi, sempre és agradosa, almenys és alegre. Bé, és alegre, n'hi ha d'altres que no són tant potser, però ja ho veureu, ja ho veureu. Estan amb nosaltres una estoneta, aneu a aprendre moltes coses. Surtout, je m'adresse aux gens d'ici Toulouse que vont très souvent petit à petit je maintiens de parler en catalan parce qu'ils ont tellement l'habitude de nous entendre parler catalan, et en plus l'occitan, leur langue à eux, donc, est assez semblable au catalan, à part certaines. Donc ce qui fait que, bon, même en parlant catalan, ens arriben a comprendre. Per exemple, una de les coses que abans de parlar d'altres aspectes històrics de la vida o de la situació, m'ha fet bastant, m'ha agradat bastant, diríem, buscant, avui en dia es busca per internet, per la web, el que dissortadament no podem obtenir moltes vegades quan escrivim en els ajuntaments per demanar informació d'un poble per poder fer un programa. Per el que sigui, nosaltres doncs som molt tossuts i petit a petit doncs anem fent, buscant com podem. I, per exemple, et diu, és un deure de les administracions d'apropar-se als ciutadans aprofitant els recursos de les noves tecnologies, per exemple, que ens faciliten avui en dia. Amb les planes web volem donar als nostres convivatants i a més gent de fora tota la informació que necessitin des de la casa i durant 24 hores al dia, durant els 365 dies en l'any. Ben segur, és un aparell també que ens dona, ens permet doncs de poder portar a casa de la gent que és tafanera, com nosaltres potser, doncs, tota la vida i totes les coses d'un poble. La Canonja està situada, com us he dit, al Camp de Tarragona, entre dues grans ciutats, Tarragona i Reus, a tocar del polígon petroquímic sud i molt prop dels llocs d'àmplia tradició turística com són Salou, Cambrils i el parc temàtic de PortAventura. Compta amb un teixit social i associatiu molt important, amb una trentena d'entitats esportives i culturals, algunes centenàries, que donen constància de que la nostra societat civil està formada per persones emprenedores i amb molta, molta empenta. La Canonja està immersa ara en un procés tan engrescador com és el de recuperar la municipalitat perduda l'any 65 i, per tant, veu el seu futur amb optimista. El creixement demogràfic i urbanístic ha estat molt important a la Canonja en els darrers anys. El caràcter acollidor del nostre poble ha fet possible que convisquin les tradicions culturals i socials i festives pròpies del poble català amb altres cultures i tradicions vingudes d'altres terres de l'estat espanyol i també d'altres països que ens han enriquit a tots. El resultat és una població plural i diversa que és el present del nostre poble i representa també el seu futur. Benvingut, doncs, a tota la gent que intentis buscar o recercar informacions sobre la vila nostra, que és la vostra també, i que està feta amb idea de servir a la comunitat i oberta a rebre suggeriments i idees per a millorar. I ben segur, això ens ho signa el batlle de la vila, però és veritat, avui en dia amb les eines que tenim a les mans, doncs ja no és com abans, que abans teníem que escriure. Però bé, nosaltres aquí a la ràdio, que veu, jo dec dir als nostres amics de la Canonja que només ens resten 4 municipis per haver programat tots els pobles de les comarques tarragonines. I entre altres n'hem fet a Catalunya, n'hem fet més de 130 sobre el País Valencià, n'hem fet sobre la Franja, i vull dir que bé, però és una de les coses que ens portava de cap el poder realitzar. Si no ho hem fet abans és perquè potser les coses no ens han sigut tan com això, però doncs avui, el dia d'avui, el programa està dedicat a la Canonja i després d'una música tornem a xerrar amb vosaltres.

La canonja, doncs, és un altre dels nuclis de població que, amb motiu de la industrialització petroquímica, ha sofert en les darreres dècades un gran canvi demogràfic i urbanístic. A partir del 64, com us he dit, doncs, quedà annexionat al municipi de Tarragona i des de 1982 va començar a gaudir d'una certa independència administrativa com a entitat municipal descentralitzada, amb la concessió d'un nou terme més petit, ben segur que l'anterior, i seguint els límits parroquials per part de la Generalitat de Catalunya. El municipi canongí es constituí al llarg de la història com a resultat, ja us he dit també, de la fusió de quatre termes independents, la Canonja, Mas Ricard, la Boella i el territori. Aussi la colonització romana hi ha de ser aussi son empreinte, si bien, on peut dire, sans la monumentalité de villages envoisinants. Puisque, bien sûr, on ne trouve pas de grands vestiges romains comme des temples ou des arcs de triomphe, mais c'est vrai, c'est une ville, disons, qui a été aussi... On trouve des empreintes de cette présence romaine. Tarragone est à côté, et ce n'est pas étonnant, donc, que la Canonge y a des vestiges aussi assez importants. De l'origine romaine de Mas Ricard, en parlen vastament moltes làpides i carreus, inscripcions, com us he dit, que s'han anat trobant, algunes de les quals estan adosades a la façana del seu castell medieval. Probablement es tractava d'una de les moltes viles romanes escampades arreu del camp de Tarragona. També a un altre indret de la població i al límit amb el terme de Reus s'hi excavà en el 76 el jaciment de la vila romana dels Antigons, actualment soterrat per una edificació industrial. La primera notícia documentada sobre Mas Ricard pertany als inicis del segle XII, quan es concedí permís reial per bastir-hi un castell feliçment restaurat aquest en l'any 92. Les seigneurs du château furent les familles Centelles, Llorenç, Castellví, i a partir du XVIIIe siècle, le nom de famille Llar, qui restèrent dans les châteaux environ jusque bien présente l'entrée dans ce siècle. El nucli de la Canonja sorgia a redós d'un antic mas del capítol catedral de Tarragona, emplaçat en el petit turó de 60 metres d'altitud que servia probablement com a lloc de repòs i explotació agrícola dels canonges de la Seu. La primera referència documentada i documental és del segle XIV i correspon a una qüestió de delmes. Très fortes furent les disputes entre les populations voisines de Mas Ricard et la Canonge tout le long du siècle, disons en raison d'un décret du tribunal de la Derrota 1678, par lequel, disons, on est avisé les transladements de la paroisse de Mas Ricard à la Canonge à cause de la descente de la population expérimentée, disons, pour première et dernière fois. Darrerament, al segle XIX, amb motiu de la nova llei d'ordenació del territori i no gaudint cap dels dos pobles del suficient terme per constituir-se cadascun un municipi propi, foren fusionats

Bé, doncs després d'haver mogut les garres, com diuen, per les parts d'aquestes de l'Ebre i per les parts fins i tot un xic més avall, doncs hem escoltat aquesta famosa jota tortosina. Ara hem aprovat el castell de Mas Ricard. Allò que els canongins anomenem des de sempre el castell de Mas Ricard és en realitat un gran mas o casalici senyorial que presideix el petit casc antic de l'antic poble de Mas Ricard. No es té cap clarícia de quan va ser construït el castell, tot i que, si es començà a esmentar documentalment el Manso Ricardi a partir de l'any 1228. Caldrà creure que el mas ja hi era i que estava situat on ara hi ha el castell. Les conjectures sobre la presència anterior d'una vila romana estan per a demostrar, malgrat que s'hi hagi trobat algun element d'origen romà a les parets del castell. L'estructura arquitectònica

11 20, 20 segons anem vam encara mogut les cames amb aquestes jotes. I tornant a l'església de Sant Sebastià, aquesta església ha continuat oberta al culte amb molt poques interrupcions. L'any 1873, durant la tercera carlinada, fou ocupada pels liberals que hi feren algunes obres de fortificació. El juliol de l'any 36 desapareixeria el retaule de l'altar major i es cremaven al replà una bona part de les imatges i fustam, i l'església es convertia en un garatge de cotxes i camions incautats pel comitè antifeixista. Immediatament després de la contesa civil es realitzaven algunes obres de reparació i també es col·locava el moviment actual. En 1958 el rector Lluís Saragossa projectà una remodelació de l'altar major que encarregà a l'artista Josep Grau Garriga. No es pogué portar a terme degut a l'oposició dels filigresos. Però a començaments dels anys 60, el mateix rector col·locava els vitralls que decoren les finestres de l'església, obra d'en Francesc Fornells i Pla. Durant l'any passat, el 97, es procedia a la rehabilitació de la façana principal i del campanar, que es trobaven en un estat certament deplorable i fins i tot perillós. Havien passat 241 anys des que l'església fou beneïda i 158 des que s'havia acabat el campanar. Un campanar, el canongí, que sempre havia estat una fita identificativa del poble. Amb les obres que s'hi han fet, mercès a la col·laboració de la majoria de la comunitat canongina, sempre expressa i referma d'una manera simbòlica aquella intenció inicial de transcendir cap al futur. Donc voilà, l'Église bâtie, l'Église reconstituée, l'Église consolidée, d'en avant, com on dit nous en català, per molts anys i que continuï.

0: Doncs continuant a parlar de la canonja, us recordo que el terme antic de la canonja és situé, disons, al Camp de Tarragona, de la comarca de Tarragonès. I la 733 hectares d'extensió, és a dir, disons, 7,3 km² et 11,70% de la superficie du terme de Tarragona, dont 62,24 km² avec la Canonge et Tamarit. Il se compose de la fusion des deux anciens territoires, la Canonge et Masricard, et du petit terme municipal de la Boella. Son périmètre est un polygone assez irrégulier. Il partage avec le terme de Reus par le nord et par l'ouest, avec le terme de Tarragona par l'est et par le sud-est, et avec Vivaseca de Sorcina par l'ouest et sud-ouest. Voilà, ça c'est, disons, la situation géographique dans laquelle se trouve le village, 20 secondes. Nosaltres aquí, quan diem el poble, perquè és una de les coses, jo ho he dit sempre en tots els meus programes, i la gent de la Canonja que ens escoltin, que ens vulguin perdonar, però sempre tenim aquest costum, la meva generació, de dir el meu poble. Pot ser una gran ciutat, pot tindre la sort d'ésser un poblet petit, però per nosaltres sempre és, doncs, el meu poble. I quan parlem d'un lloc, doncs és el poble de tal cosa. Ben segur, l'altre, una vegada parlant de Tarragona, doncs certament fent el programa, doncs clar, moltes vegades deia, és que no el poble, i em ve un senyor que em va dir, escolti, per favor, que Tarragona ha sigut des de fa centenars d'anys una capital. D'acord, però és una mena de deformació personal, i suposo que la gent, els amics de la Canonja que m'han escoltat, doncs em vulguin perdonar si algunes vegades dic al poble. Anem a escoltar una darrera música, i crec que nosaltres, Xino Chano, haurem arribat cap a la fi del programa. Per fi, anem a veure.
1: Bona nit tinguem i benvinguts a casa nostra.
2: Molt bé.
1: Vagin passant, que estaran una mica apretadets, però ne caben 10, ne caben 100.
2: Avant.
1: Has vist, Quico, que avui he vingut en autocar?
2: Sí, home, mira que li he dit vegades, A Covid qui vulgues,
1: oh, sí.
2: A Covid qui vulgues, però sobretot que no vinguin tots alhora. Pues bueno, ja estan aquí tots alhora, és igual. Vostès, per això, com si estessin a casa seva.
1: Sí, aviam, facin-se per avant, sí.
2: Facin, sí.
1: Del fondo, agafen cadires i facin-se per aquí. Sí, que aquí ho veran millor aquí davant, home.
2: Avant.
1: Va, facin-se per avant.
2: Molt bé, facin-se i facin un traguet.
1: Home.
2: I quatre olives.
1: Sí.
2: Ja n'hi ha prou d'olives.
1: Olives? No tinguin temor que no se les acabaran les olives, home.
2: Bueno.
1: Que en tinc un munt de posades del dia del Pilar.
2: Molt bé, va, que els hi cantarem un ratet a aquesta gent. Anem a fer una cançó de treball.
1: Sí, de treball. Sí, ja no s'han fixat en qui treballa en esta casa.
2: Guai, pues de treball, una cançó de plegar olives.
1: Ah, això mateix, esta sí que és bona, de plegar olives. Fixen-se d'on les pleguen les olives ells, eh? Del plat les pleguen.
2: Molt bé. Per a tots vostès, dispensen-lo, eh? Per a tots vostès, la jota de les plegadores d'olives. Que, per cert, diuen que no beuen vi.
0: Diuen... Bé, doncs, amics, el nostre programa ha arribat Xino Chano a la seva fi. Vos desitjo que passeu una molt bona fi de tarda i us dic, doncs, fins al programa vinent. I com diuen en occità, adixats plato le munde, mercis pla per haver demorat amb nosaltres, bono serado i adixats.

0: Benane Scuta, las filles de Cucagne, Sucami, de Saint-Jaume et Cucagne, qui est cartoon, on aime Bertout, Baki, d'une des festenals, Tabessus YouTube, Esre Mirable, ou encore l'Ousmane Social et sur la scène. Eh ben, oh. Continuez, en parlant des médiévales, en B, Esther Mimard, d'une médiévaloc.
1: Un article del Cristian Andreu paregut le 15 de septembre de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com et titulat L'Irlandais médiéval, secondo partito. Malgrat qu'il y a mai de 187 sagas irlandaises de la naute d'at mejano qui demoron escritos, se pot pas parlar d'autus. Son historios tribalos, localos, que creixen a meritene que Decots parlen de fenomens mitològics celts irlandeses d'abans l'epoca cristiana. Totes les històries parlen tot junt de presfaces anteriors a l'an 650. Eren dits per de poetes o de trobadors de temps en cura al poble. Alguns parlen de guerres tribals desformades a militants. Ells i caires creixen pas tot ce que diuen. Curo le cristianisme s'expandiguet per l'illo, lei trobadus, començaron a estudiar les llibres dels monasteris e a treballar ensem amb la comunitat de l'Aglèixo. Vol pas dire que d'empei aquella epoca crearon històries nacionals, mai aimados pels religioses. La llengua celto fuguet utilizado al costat del latí e las històries celtos vengueron històries irlandeses mai del gust de l'Aglèixo. En Europa, per contro, l'Aglèixo usèt del latí per destruir las ancianas històries paganos. Curo arriberon i vikings al segle VIII e pei li normans anglosaxus comencet un periòd de truples que durario cap a la fi de l'edat mejano per Irlanda tutto. Malgrat que tacò, demoron encara mai de 4.000 paginos escritos d'aquella epoca en gaelic. Sonque las històries dels dits cicles de Ossian e de Fenian son mai que 3.000 e encara n'hi ha de milierats de mai per classificar encara. Mas la tradició pagana de Muret din la saga de Woing de Etain on pot legir cusi es le paradis pagà celto. Etain fuguet uno diverso e tornet a naixer human. Le marit tabè abandonara le mond dels dius per la segui, se sa pas se demoreron en Irlanda com humans ou se tornèron al paradis dels dius. Pramo que Irlanda fuguet tout junt un paradis. Un estudi pla prigunt d'aquel tipe de literatura gaelico demostro a loro daro que ya forso personatges que fugueron reals e pas sonque mitologics ou legendaris. A tal, meve Conor Mac Nessa, Cuchulain e Fionn Mac Cumhail fugueron de personatges historics reals como Armini, Dietrich de Berna ou Ezel, que visqueron entre les segles primier et trezen e, per así, la cultura e las lenguas gaelicos son, según forços e caires actuals, pla mai superiores a d'autros continentales como la germanico. Vol pas dire que es una cultura que demoret fins a l'uro d'aro la lengua gaelico irlandeso medievalo fuguet l'ancessuro de tutto e les autros lengos gaelicos actualos urusumen es tutto demurado din le manuscrites medievals d'aquello pla luiniano epoco e pas realo l'ideio romano e grego que tutto e las autros culturos fuguesen barbaros. Mas justomen pramu d'aquellis libres saben vei que aco fuguet pas a tal. Les celtos conquisteron Gallio, Belgico, le not Italia, parts de Germanio, Suisso e parts d'Hispanio, las illos britannicos e saqueron Rumo, Grecio o encaro Anatolio. E aco vol dire chicon. Son històries que parlen de bastidos, de vilages e de vilos, de persones, d'un viatge de viure trasque realista. Calzun que valía le nude la y principalos sagas gaelicos medievalos per cumpreni luro importancio. Le tuaza de Dannan, le cicle d'Ulster, le cicle Fenian u encaro le cicle dels reis ne sun sunque calcunos que demostron importancio culturalo de la lengua gaelico irlandeso medievalo. Le primier autu pas anonim restacatame de libres en lengua gaelico es Tiche Amach, que muriguet en 1828, comencet su nobro en latin tut parla de la fundació de Roma Pei, e curo l'imperi Roma tumbo, comenzò a usar del gaelic e aprep escriura sunque en lengua celto. Le libre nes le libre, dice, dels quatre mestres, qui a pas cap de literatura europeo nativo am un libre medieval atal. E parlare di poesia da quel epoca è parlare di un senfì d'autus medievals posterius de che na ben encaro l'obro, un des primiers fuguet pangurban che scriguet l'obro a per aquí l'an veisen, e juno poesia delicado, fino, pla trabagliado e tabe pla caratteristico e singularo. Siti. Tumbet la terra dels omnis saberuts, tumberon lei trubadus, e aro capome apren cusi canta, cusi truba, pramu che le nostre desti es tumba. Felicitaciu. Sa che là la benidù negre del poeto semblo che se debba net passe a com malgrat la marido situaciu attualo del gaelic irlandese suei en aquelillo, pramu che la lengua e la letteratura gaelicos fugeron uno de lai mai grandos di tutto l'Europa medievalo. A tal cal au reconeisse e ne parla isi domencar e se desconigut vol pas dire nega l'espres faces. La lengua gaelico irlandeso fuguet, e es encaro malgrat tut, uno de las culturos historicos mages de nostre continent. L'Irlandès medieval secondo partito, un article del Christian Andreu paregut le 15 de settembre de 2022 sul site de nostre partenari medievaloc.com.
0: Grand merci, c'est Termimer et à Plalev sous la zone de radio Outsitagne et des musiques. Abandonnez par là des Coco Chanel, Eric Frage, Pepelmal.

0: Dir, doncs, com va ser de continuar per el celler cooperatiu, també ha conegut, doncs, com hem dit, la catedral del vi. Actualment la producció del vi és molt minsa. Si teniu sort, us aconsello que adquiriu les botelles que pugueu, el vi com el d'abans, sobretot. De totes maneres, el que sí trobareu és vinagre. Si us agrada plorar mentre es mengeu l'amanida, no podeu marxar sense una garrafa d'aquest licor. Bien sûr, ça c'est une espèce de mise en boîte en disant que le vin, comme avant, on le fait encore, mais malheureusement, on ne le trouve pas dans beaucoup d'endroits. C'est vrai, ça court par les rues. Moi, je sais que le vin de Penedès ou des autres régions, j'ai vu des vins extraordinaires. J'en vois encore, mais d'une façon généralisée, ce n'est plus le vin qu'on vivait avant.
1: Non.
0: Non, c'est. Je me recorde, donc, une chose particulière, à casa tenia un porró des pares. Jo tenia un porré, chico, un petitet, per mi. Jo tenia barrejat 3/4 d'aigua i un de vi. I aquest era per mi. Però jo anava a xupar el porro dels pares, que era millor que el meu. M'havia donat compte de xicotet que era millor el vi aquest, no? Però vull dir que bé, són coses que no és perquè sigui un apassionat, una persona que bec massa vi, al contrari, bec molt poc, bec molta aigua, però m'agraden els vins bons.
1: Això.
0: I és veritat que quan baixo, les ocasions que puc o que tinc, doncs no deixo d'aprofitar l'ocasió de comprar unes botelletes per ací, unes botelletes per allí, perquè un se sent millor quan fa un gran dinar, un menjar especial o una cosa així. Doncs l'aigua per rentar els plats després sí, però per beure, per menjar és millor aquesta. Bé, anem a parlar de cultura també, perquè el vi, el vin, és una cultura i fa part de la cultura de la regió. Bé, bon, hi ha aussi una cultura general que és pas únicament celle du vin. Probablement l'origen del poble és protohistòric, ja que se situa en un lloc dominant i de fàcil defensa. En temps immediatament posteriors a la Reconquesta es va amurallar. El nucli antic té forma voltejada i les cases situades en els extrems sud i est són veritables muralles construïdes al límit dels, diríem, dels vessants de la muntanya. No hi he estat mai jo en el Pinell de Brai. Tu que has estat, doncs té aquest aspecte, diríem, sí, com si fos un poble amurallat encara, perquè les cases doncs estan així que sembla que donin una volta.
1: Sembla el poble sembla vist des de fora un poble redó.
0: Un poble ben rodó, en forma sí, sí. Bé, doncs així té la forma, diríem, encara de les antigues, com hi havia les muralles, en forma així rodonada.
1: I els carrers pugen cap amunt, és clar.
0: Els carrers costeruts, d'aquests que em deien nosaltres a Xines. Mais ça, c'est très typique aussi méditerranéen. Pratiquement tous les villages moyenâgeux qui ont été fortifiés, c'est tout à fait logique. Au milieu du village, il y avait le château ou la tour de défense qui défendait les villageois. En cas de danger, on fermait les portes, mais automatiquement, le village s'est étendu vers le bas, toujours, autour de cette tour ou château de défense, ou même une cathédrale ou une église fortifiée qui faisait à cette époque-là. Mais évidemment, en descendant les villages progressivement, les ruelles qui amenaient au château ou à l'église ou à la forteresse, c'était toujours des rues qui montent et à des endroits assez droits. Assez droite et même assez raide pour ainsi dire, parce que moi j'ai vu dans des villages, il y a chaud et que c'est sûrement la Pinel de Brat, peut-être, non, c'est exactement le niveau de la costera, mais j'ai vu les pauvres quand baixaven les machos pour travailler, ils tenien que frenar parce que les animaux no rellisquessin, et quand pujaven carregats, tenien que ajudar-los espichant el macho perquè l'animal pogués pujar els carrers que eren costeruts, que eren drets, i després ara avui en dia els carrers estan més o menys bé empedrats o asfaltats. Si és asfaltat, ben empedrats, però és que abans els carrers, quan plovia, hi havia fet uns sots, hi havia fet unes coses, unes pedres que quedaven a fora, que escolta allí, doncs el pobre animal o la persona doncs es feia mal. Doncs bé, s'anomena per primera vegada el castell de Pinell en 1153, en la donació del castell de Miravet als templaris. Des d'aleshores va estar subjecte a l'encomanament de Miravet. La seva repoblació es produeix anys més tard quan Pere de Colenys, perceptor de Miravet, concedeix carta de població en l'any 1198. Sembla ser que este primer assentament no va prosperar. Pocs anys més tard, en 1206 es concedeix nova carta de població. Pinell queda baix a potestat senyorial dels templaris, fins a seva extinció en l'any 1317, passant ser aleshores domini de l'encomenda hospitalària de Miravet.

I ara doncs vos anem a dir alguns acudits de la regió que diu les mosseres de Maella, de Gresol, diu en Candil, a les paelles sartenes i el julivert perejil. A Caseres hi ha una dita que va ser l'equivalent del famós «Quién mató al comendador? Fuente Ovejuna, senyor». El senyor qui l'ha matat, tot Caseres plegat. El casar-se i el parir ensenyen a cosir. Vall de Roure, gent de Cotorres. Sant Antoni, Sant Antoni, és a 17 de gener, a la meua faltriquera no hi ha entrat cap diner. Portellada està en dos trossos, Vall Junquera està en un plat, la Freixeneda en una costa i la Torre allà de allà. Sant Antoni, Sant Antoni, i jo no t'ho volia dir, que els pobres planten a vinya i els rics mos foten oví. A la Foncalde he anat a curar-me de la grossor. Baixant he pujat les costes, no he pogut entrar en color. El Pinell és petitet, tot voltant de finestretes. I al carrer de Miravet hi ha una font amb què? Amb quatre aixetes. Doncs així es pot veure l'aigua molt millor encara. No, voilà, c'est des acudits qui sont dits, des mots qui sont dits dans ces régions-là pour essayer de faire la concurrence entre un village et l'autre. Très souvent, des fois, les gens de ces régions-là disent les habitants de tel village, oh, ils sont pas bons, ou alors ils ont tous les défauts du monde. Et c'est la peine perdue, parce que les autres disent la même chose des autres. Hein? Alors c'est une histoire comme ça entre les gens de toutes les régions. Il y avait par exemple aussi certaines chansons qui disent « Des que fan feina al camp, tothom ne vol ben parlar. I és que la gent mos admira i ningú s'hi vol semblar. Mira que gran és el camp si el volguessin treballar i que llarga n'és la vida qui la pogués conrear. Com la terra que m'estimo, no he sabut estimar més. Són coses del meu ofici. Quin és l'ofici? És l'ofici de pagès. »

E a dixas a tutti, se que un placer en terminar aquest emissiu, a guai amb bé de compositors de mestre que nos encanto cada cop, a tal son imitat Tchaikovsky, Shostakovich e Bizet. Res que de polimundo, donc. Se per en terminar tout a coup, pareix de milieu qu'un tros tira de la sinfonia número 5, escrito en mi menor per Piotr Ilyich Tchaikovsky, baixi le moviment vals, allegro, moderato, interpretat per lo Mariinsky Orchestra, dirigit per Valery Gergiev.

0: Occitània.
1: Occitània, dos ours.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: La periodista del Fora del Patriarca, Hortonor, Núria García Berga, publica la seva primera novel·la, Totes les portes, després d'haver obtingut el Premi Rafael Comenge Dalmau, que convoca l'Ajuntament d'Alberic, en la Ribera Alta. Totes les portes ha estat editada per la petita editorial d'Alzira, Reclam Editorial. Núria és una dona polièdrica, fa ràdio i televisió, dirigeix una revista d'informació cultural i, a més, és youtuber. En la seva vessant com a escriptora, utilitza l'exòtic pseudònim de Nascunur Garberga. Fins ara sabien que havia escrit narrativa curta i poesia, gèneres amb els quals ha obtingut guardons com ara el Premi Beatriu Cibera de Narrativa, que convoca l'Ajuntament de València, i el primer Premi de Poesia de la Nucía. Nascunur Garberga, en la novel·la Totes les portes, ens ofereix un relat complex, laberíntic, marcat per la psicologia dels personatges que interactuen entre ells. Una narració sobre les relacions humanes, les de parella, les d'amistat, les familiars, que acaben d'una manera o altra marcant les nostres vides. Si la cosa ja és complicada de per si amb individus que tenen una bona salut mental, què passa quan algun d'ells se n'eix dels paràmetres d'allò que amb molta la lleugera anomenem normalitat? Nascunur crea un personatge central una mica difícil, Marisa la Tururú, filla d'una drogodependent que un dia desapareix sense deixar rastre, criada per una àvia amb una personalitat força peculiar que la deixarà sola ben jove. A pesar que pareix ser un tant bipolar, amb uns canvis d'humor brutals, és una persona laboriosa, seductora, capaç de triomfar en el seu treball i d'enamorar tant homes com dones. Si la seva vida és complicada, quina no ho és, més ho és la de la seva filla, que intuïix que alguna cosa passa sense acabar d'entendre res. La complicada relació entre mare i filla, entre la filla i el seu cosí del qual està enamorada, va teixint un relat on els personatges sagnen per unes ferides que no saben exactament què o qui les ha infligides. Només quan la mare és en el llit de mort es revelarà el secret, un secret que serà com la clau que obrirà el pany de totes les portes, darrere d'algunes de les quals també hi hauran altres secrets. Històries d'amor, de desig heterosexual i lèsbic, històries de desencontres, d'odis i d'anel frustrat i intents per la maternitat. De tot això escriu Nascunur Garberga, abocant sobre la taula les peces d'un puzzle que capítol a capítol anirà conformant aquesta novel·la sobre unes vides com n'hi ha tantes.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
4: La ronde du Quercy, ça commence.